0: SEMAF. Són de 7 a 10 del matí, de 1 a 4 de la vesprada i de 7 de la vesprada a 9 de la nit. Els serveis mínims establerts són del 75%. Els contem també que l'Agència de Notícies Europa Press està celebrant avui de matí a València la quarta edició de la seva trobada Cap al futur, una jornada en la que experts i representants polítics aborden reptes com la sostenibilitat, el creixement econòmic o la innovació. El president de la Generalitat, Juan Fran Perelló, ha sigut l'encarregat d'inaugurar l'esdeveniment, que serà clausurat per l'alcaldessa de València, Maria José Català. I l'Audiència Nacional ha citat avui dimarts als exdirigents d'ETA, entre elles a Maria Soledad i Paguirre, àlies Amboto, i a altres exdirigents de la banda terrorista com a investigats per l'atemptat a la casa caserna de Santa Pola a Alacant en 2002, en el que, recordem, va morir una xiqueta de 6 anys i un home de 57. En quant a l'oratge, la comunitat tindrà avui cel poc nuvolós, registrarà un descens, això sí, de les temperatures màximes. Pel que respecta a les mínimes, no patiran canvis a Castelló i pujaran en el sud de València i baixaran en la resta del territori. A més, s'espera vent fluix variable.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Síguenos por internet en ondacero.es.

0: està en la plaça de les Aules dels Docents, secundada pel Consorci de Bombers de Castelló. En pàgina de successos es contem que la Guàrdia Civil investiga si el cadàver trobat este dilluns en el mar en una platja al nord del municipi de Torrevieja, a la província d'Alacant, pot ser de, per dos practicants de pàdel surf, pot ser d'una pastera. Segons ha explicat l'Ajuntament de Torrevieja en una publicació en el seu compte d'emergències, el cos va ser trobat en una zona pròxima al canal de la Mata. No presenta, això sí, signes de violència, de manera que una de les principals hipòtesis amb les quals es treballa és que puga procedir d'alguna embarcació ocupada per migrants que hagin naufragat. La policia judicial ja s'ha fet càrrec d'esta investigació.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Julia Otero recibe el premio Maga de Magas a la mejor creadora de opinión. Este prestigioso galardón, conocido como los Pulitzer femeninos en español, se suma a una larga lista de reconocimientos entre los que destacan 5 premios Ondas, la Medalla de Honor de Barcelona, el Premio de Honor de la Comunicación y la Creu de Sant Jordi. La directora y presentadora de Julia en la Onda recibe esta distinción por su labor periodística, por crear un espacio que abre interrogantes e invita a la reflexión. Una de las comunicadoras más influyentes de nuestro país, que ha situado a Julia en la Onda como el segundo programa más escuchado en las mañanas del fin de semana. Julia Otero, premio Maga de Magas a la mejor creadora de opinión. Enhorabuena, Julia. Onda Cero, tu radio.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Bon dia. La mesa de les Corts ha decidit no portar a la Fiscalia les tres professores que van protestar durant el ple del Parlament Valencià del passat 21 de maig, al qual van assistir convidades per Compromís, però se'ls prohibeix l'accés a la càmera. Així ho ha acordat este dimarts la mesa de les Corts, on Vox té la presidència i el PP tres representants i Compromís tan sols uns. Sapiguen també que la Comunitat Valenciana ha registrat des del passat 1 de maig 5 morts atribuïdes a les altes temperatures, totes durant l'última setmana de maig i la primera de juny, mentre que en el mateix període de l'any anterior no es va comptabilitzar cap defunció per esta causa. Totes les morts atribuïdes a la calor han ocorregut a la província de València. Són 4 homes de més de 65 anys i una dona d'entre 45 i 64. Es contenta també que esta vesprada estarà ací a València el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, per a clausurar en el CaixaForum el Congrés Les Cures que Volem. I la participació en els exàmens del certificat dels nivells A2 i B1 de la Junta Qualificadora de Coneixements en València ha crescut en la primera convocatòria celebrada en els centres d'educació de persones adultes respecte a l'any passat. Cal recordar que dissabte 13 de juny es faran les proves de llenguatges específics de la Junta. I la Guàrdia Civil ha desarticulat 2 punts de venda de substàncies estupefaents en les localitats valencianes de la Pobla de Vallbona i Llíria. També ha detingut a 3 persones i ha investigat a una quarta relacionada en aquest fred. I un jutjat d'Orihuela ha imposat una pena de 5 anys d'expulsió d'Espanya a un home que va matar el gat de la seva parella en la via pública. Se li ha condemnat per violència vicària i maltracte animal.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero València.

0: Pots en això.
1: Què va?
0: Ui, és la passejada de Sant Onofre. Sant Onofre.
1: La passejada de Sant Onofre.
0: En Quart de Poblet. Va, que es dona jo carinyos de Quart de Poblet. Pues una sí. barbaritat. I ahí està el seu president, que mos atén en seguida, perquè va i... Bueno, estarà liat. Bueno, liat no, ara ja està... Hasta la nit que comença ja tota la història, no? Mm-hmm. I... I a veure què mos conten avui per així, no? Voleu anar aquesta nit?
1: Claro
2: que sí.
0: Pues
2: que de una.
0: En Andrés, que es el president, i que mos convide. Bueno, convidades esteu. Hola, Andrés, com
1: està
0: vostè?
1: Hola, Andrés.
3: Hola, escolta, però més que convidats, eh?
1: Ai.
3: T'ha avançat.
1: Ja pensava jo que no va dir, no, vosaltres no vingueu.
0: Jo he tirat... Jo he tirat hasta en la passejada, ja se no, però imagina't.
1: Què has tirat?
3: Sí. Està ben vist, està ben vist.
1: I això en què consisteix? O sea, tu has tirat... Contamoseu, Andrés.
2: Això, perquè sí, però... contamoseu tu.
0: Mira, te m'enseu una
3: conta
0: foto.
3: Conta jo o conta moro?
0: Tira, tu home, Andrés, tu. M'enseu una...
3: Tira jo, tira jo. A veure, això és una tradició que té el poble de Quart de fa 303 anys.
1: Acollit.
0: 300 Capicua.
3: Sí, aquest. Capicua. Enguany Capicua. A veure, es celebra una tempesta que n'hi hagué en el poble, que caigué pedra en el poble, i també n'hem comanat tots a Sant Onofre, i resulta que en el poble caigué pedra, però en els collites passa l'aigua. Tot el món associa el sol,
0: el
3: miraculós, el miracle, i la que anem a Sant Onofre, i en Sant Onofre, pues, el que n'hi havia abans no eren coets. Clar, en 1723 no hi havia coets. Hi havia pues, torxes, en qualsevol cosa.
0: I de fer una passejada.
3: Se de fer una professó en música, en foc i la gent del poble. Que és el que continuem fent, tio.
0: Quin és el miracle que m'ha perdut? Quin miracle feu? Parar la pedra?
3: A veure... No, n'hi havia una sequera impressionant. Ah. Les collites seques, n'hi havia una sequera, però brutal. Vingué una tempesta molt gran, en el poble caigué pedra, la gent se va assustar, pedra. Anaven a veure els camps, i en els camps el que havia caigut havia sigut aigua, toma beneficiosa, ja. Aigua però bona, vamos. Uh-huh. Clar, la gent, imagina't, tots eren llaures, tots eren llauraors, i clar, se comparen amb això, quan s'havien encomanat ja a Sant Onofre, diguen, mira que el Sant Onofre. I el sant va aixir, pues, en tot el bombo. El bombo que n'hi havia, pues, torxes, música, que és el que continuen fent.
1: I això se rememora avui, eh?
0: Avui, tot això, mira, el programa d'actes que tenim avui, mira, no sé si tenen coses.
3: Mira, este matí hem estat en el Molí de Vila, que és l'Auditoria Cid de Quart, que se fa, des de fa 24 anys, un concurs poètic i pictòric per als nanos d'ací de Quart, de les escoles. Havien repartit uns premis, ha sigut un... La veritat és que... I s'ha entès molt xulo.
0: Fer cantera, tio. Això és fer cantera.
3: Sí, senyor.
0: Fer cantera perquè els nanos...
3: Fer cantera. Tradició, que el nano sàpiga el que és... La tradició del poble, el que és arrels del poble.
1: I també...
3: I ara ja...
1: Sí.
3: Digues.
1: No, que la vestimenta que porteu és la tradicional en el blusó negre, el mocador i la boineta negra.
3: Sí, senyor. Ma mare que és de Paterna, ma mare diu que fem una passeja elegant.
1: Sí, la veritat és que sí, aneu molt mudats.
2: Amb estil, sempre amb estil.
3: Fem una passejada elegant, això ho diu ma mare. I res, de Sanit a les 10 de la nit, en l'ermita de Sant Onofre, diguem, però realment de la Mare de la Llum, que és la parròquia, però l'ermita de Sant Onofre, d'ahir sí, a les 10 de la nit. Mm-hmm. És primer el grup del Padebó, que és un grup de dorsanyes i tabalses i del poble, que són boníssims, molt professionals. Elles avui anem passejar i després ja anem tiradors. Enguany, ne són 86 tiradors.
0: Molt bé.
3: Molta gent tirant cubet. Uh-huh. Després del tiraors va l'Anda, Sant Onofre, i l'Anda va autoritats, poble, i enguany li toca, així enguany hi ha dos bandes, que és la Societat Artística La Unió, o sigui, La Unió, i després l'Amistat. I enguany li toca a La Unió. I darrere tanca el que és la comitiva de la passeta, la banda sinfònica de La Unió.
0: Uh-huh.
3: I això se tracta. La barreja de música, de cuet, després fem parades, fem rodes, la més important, la més, que és la que habràs tirat tu, Goro, que és la de la rotona que diguem, la rotona de l'aigua.
0: Sí, sí.
3: Ahí ja és espectacular, se fa una rotona de nanos, es paren els nanos premiats en el concurs pictòric i literari, a banda també nanos nostres, coneguts nostres, fills nostres, se fa una primera roda infantil, i després fem la roda nostra, que és espectacular.
0: N'hi
3: ha fotos, si busqueu la primera foto que vaig dir, la rotona de l'aigua, que era la foto de 80 tios i dones tirant coets, és molt xula. I després, la pirotècnia valenciana de Llarena de Ranes, me fa un espectacle en parets, en coets, aquestes bobades que dic jo que enganxen, que està molt xulo.
0: Mm-hmm. Després, està molt xulo, estos són bons.

0: Esto no fa bé, estos xicots ho fan bé.
1: Sí.
0: De la valenciana.
2: Quatre parets tenien enguany. Bueno, tenim quatre. A més, els deixis una més.
0: De normal se tenen tres. La rotonda, l'Ajuntament...
2: La rotonda, el metro. Anem a l'Ajuntament, anem al metro, que el metro és el castell, que també dispara a valenciana, sí. Que és el que patrocina l'Ajuntament, que tinc que dir que gràcies a l'Ajuntament de Quart,
0: sí,
2: la passeig del 9 de juny va avant, nosaltres no som la ferramenta. Els amics de la passeig són la ferramenta. Però la passeja és de l'Ajuntament, és del poble, és una passeja del poble, que gestiona l'Ajuntament i nosaltres som la ferramenta que és el que fa possible que la passeja vagi.
0: I l'altre punt quin era? Ta casa? La porta a casa que la va dir major, no?
2: La rotona de l'aigua és ma casa, eh? Jo vist al costat mateix de la rotona de l'aigua.
0: El president s'ho fica a la porta de casa.
2: Bueno, pues fem després del castell de Valenciana, en l'Ajuntament, o sigui, en la biblioteca, fem una nova, és una nova sorpresa, i després acabem en la porta de l'església, que és on estem, on tenim la coveta, perquè allà on estem, li diguem la coveta, perquè si sapiau, Sant Onofre, l'Andra de Sant Onofre, sempre una coveta, sí, sí. I sempre diguem que Sant Onofre està just en la coveta. I nosaltres sabem agafat aquest nom, i allà on estem, diguem la coveta.
0: I orxata i rosquilletes de matinà, ja ho, ja dormir.
1: Ai, que bo.
2: Sí, senyor, s'acaba l'última rona, l'última és un túnel, no és una roda, és un túnel que fem així, i orxata i rosquilletes per a tot el món.
0: Jo vaig tots els anys, a mi em vas a contar en el xat de rosquilletes.
1: És un planazo, que... Pastani. Tot aquell que no tinga que fer, pues que vaig anar a Cor de Poblet, a la passeja.
2: Tot el món està convidat.
0: Però Sant Onofre és demà, tio, si no...
2: No, a veure, Sant Onofre...
0: No és, Sant Onofre és en setembre.
2: No, Sant Onofre és el dia 12. La onomàstica de Sant Onofre és el dia 12 de juny.
1: Que és este divendres.
2: És este divendres. Realment, si tu busques el Sant Onofre és el dia 12 de juny. El que passa és que després de la passejada de 1723 se va agafar com el dia 10 festiu. Clar, la gent s'anarà i se queda 10 dies. I el Sant Onofre de la passejada de setembre són els clavaris de Sant Onofre que fan una altra passejada. I clar, comença la festa patronal i així saps que les dates són sempre fixes.
0: Sí.
2: El primer diumenge de setembre és Sant Onofre.
1: Exacte.
2: Després ve la Mare de la Llum, després ve el Crist i després la Mare de la Bona Mort. Clar, per això també és coneguda la passeja de setembre, perquè és en la vespre del dia de Sant Onofre, que és el primer diumenge de les festes patronals d'ací de quart.
1: Sí, pues, ho tenen tot pensat.
2: A mi m'ha costat un poquet d'aprendre tot, però ahí
1: pues
2: està.
1: Pues ja tu ho saps de categoria,
0: no,
1: eh?
0: Jo ja ho sabia, però bueno, era per si ho sabies.
2: Tu ho sabies?
0: Jo sí.
1: Demà trasllat,
0: missa, mascletà de la valenciana, mm-hmm. Concert,
2: sí, sí.
0: Professor sí, sí. I au, tot això.
1: Tot. Va, que mola. Anem a Quart de Poblet. Anem a fer cotxe.
2: I una altra cosa que volia dir, lo que dèiem abans, que fem cantera, el dia de neu, divendres de la setmana que ve, fem la putxa. I de fa ja uns anys, de 4 o 5 anys, és una putxa infantil. Els coets es tiren els nanos. Acompanyen a Sant Onofre.
1: Les noves generacions.
2: I tornen a Sant Onofre, la seva coveta, els nanos, els nostres fills, els nostres coneguts i els premiats del concurs, pugen a Sant Onofre, els tornen a la seva casa, que és l'ermita.
1: Clar que sí, que és més menuts agafen el testic també. Pues Andrés, a gaudir sí, molt, allí mos vegem esta nit.
2: Moltíssimes gràcies, convidat tots.
1: Un abraç.
0: Gràcies.
1: I gràcies, Boro, per apropar-nos les nostres tradicions, que importants que són. Demà contem més a partir de la 1:20, ja saben, en este espai dedicat també a les festes i les falles. Ara es queden amb esports, amb informatius, i a les 2:30 tornem en Comunitat Valenciana en la Onda. Els esperem. Bona vesprada.

0: Este domingo, toros en Apunt. Desde la Plaza de las Ventas, corrida de beneficencia con Talavante, Víctor Hernández y Roca Rey. Con toros de la ganadería Victoriano del Río y Cortés. La Feria de San Isidro en directo a las 7 de la tarde en Apunt.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: El sindicat sometrà avui a debat el document d'educació que recull la proposta d'acord per a posar fi a la vaga indefinida. L'han rebut fa uns minuts. Un document que van a presentar als seus afiliats per a replegar possibles millores de cara a la mesa de negociació del proper dijous. Mentre esperen, avui les mobilitzacions han estat a Alacant i a Castelló. Els contarem este i altres assumptes que són notícia a la Comunitat Valenciana. Ho farem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2 i mitja, avui és dimarts 9 de juny i arrenquem, ja saben, la programació regional. Avui, excepcionalment, és dimarts, però obrirem les portes del Rebost perquè, ja saben, a partir del dijous comencem programació especial en aquest espai de 2 i mitja a 3 pel Mundial. Així que volíem aprofitar per a contar-los una cosa molt interessant, que és la mostra de cuina marinera de la Vila Joiosa. A més, parlarem de projectes interessants amb Caixa Popular i Núria Moreno i molt més en el programa que arrenquem ja fins les 3 de la vesprada, però ja sabem, primer que res, ens fiquem un poc al corrent de tot la, de tota l'actualitat informativa. Amparo Piqueres, molt bona vesprada.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada. Sí, anem a fer un repàs

0: Dijous, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, espera que es continuï dialogant per a desbloquejar la proposta.
1: Si tots tenim l'educació com la primera qüestió, té que ser fàcil arribar a un acord. Es poden fer millores, es poden matisar qüestions. Evidentment, ahir va ser una jornada maratonana de diàleg, d'enteniment, i jo que convide que totes les parts seguisquen en aquesta línia.
0: Comissions Obreres ha convocat una assemblea ja per a esta vesprada a les 4:30 i la coordinadora d'assemblees docents també ha expressat la seva preocupació per aquestes negociacions amb educació. El col·lectiu assegura que hi ha discrepàncies importants entre les xifres presentades per l'administració autonòmica i les dels sindicats sobre el cost de les mesures plantejades. Protestes educatives que avui s'han traslladat precisament a Castelló i Alacant. Este matí la plataforma en defensa de l'ensenyament públic de la Marina Baixa ha convocat una manifestació a Benidorm, mentre que unes protestes dels docents que continuen recaptant suports en Castelló. Primer van ser els treballadors de Renfe, també els metges, les AMPES i els procuradors, i avui, ahir a Castelló han segut els bombers del Consorci Provincial que han protagonitzat junt als docents esta protesta. Els dos col·lectius diuen que demanen a l'administració que no deixi morir els serveis públics, volen diàleg per assegurar que els diners públics reverteixen en la societat. I un apunt més en matèria educativa. La Mesa de les Corts ha decidit no portar a la Fiscalia a les tres docents que van protestar durant el ple del passat 21 de maig, al qual van assistir convidades per compromís, encara que se'ls prohibeix accedir al Parlament. Parlarem també que la jutgessa que instruís la causa penal per la gestió de la DANA ha tornat a preguntar a l'expresident Carlos Mazón si aportarà de manera voluntària els missatges i telefonades que va intercanviar el dia de les inundacions una vegada que s'ha acceptat la seva personació en la causa. Mentrestant, el Comitè de Drets i Garanties del PP València també decideix avui si suspèn de militància Jorge Beibel, actual director general de Transparència, després de la seva imputació en el cas Assut. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, també ha defensat avui l'actuació de la Ciutat de les Arts i les Ciències, que depèn de l'administració autonòmica respecte a la cancel·lació de la segona jornada del Festival de les Arts dissabte passat a València. Aquestes notícies i altres esta vesprada en la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez Begoña.
2: Viva la vida, una de les frases més icòniques de Frida Kahlo, cobra vida en una exposició que aplega per primera vegada a València i que mostra una faceta totalment diferent de l'artista mexicana Andrea Gut. Bona vesprada.
3: Bona vesprada, companya. Sí, Frida Kahlo by Woman Experiences aterra avui al Saló Noble de l'Ateneu Mercantil de València de la mà del Teatre Olímpia, combinant fotografies, cartes manuscrites, peces originals, recursos audiovisuals i sobretot teatre per a descobrir la dona que hi havia darrere de la icona. Després de passar per més de 20 ciutats i rebre més de 500.000 visitants, la mostra arriba amb l'objectiu d'oferir una mirada més humana i íntima de l'artista, segons ens ha contat allí mateix, a l'Ateneu Mercantil de València, Mairen Muñoz, directora artística i actriu del projecte.
4: Es una exposición completamente emotiva. Queríamos lograr quitar las capas superficiales de Frida Kahlo, ¿no? Todos conocemos quién es Frida Kahlo, todos sabemos esos dolores que tuvo con su pareja, esos desamoríos que tuvo, pero queríamos que fuera algo entender a la figura, entender a la mujer y entender a la persona, cómo empezó, cómo fue su vida con su familia, cuáles fueron las primeras veces que cogió esas pinturas y empezó a pintar y cuáles fueron sus miedos también, porque todos tenemos miedos y cómo es la forma de superarlo, cómo ha llegado una mujer en un barrio de Coyoacán, siendo de familia completamente humilde, a ser un icono mundial.
3: Bueno, la experiència destaca per aquesta combinació de diferents formats que permeten al visitant acostar-se a la seva història des de moltes perspectives. La idea de teatralitzar la proposta va eixir d'aquesta voluntat de donar a conèixer l'objectiu número 5 de les Nacions Unides, que és la igualtat de drets entre l'home i la dona, amb una figura artística coneguda com és Frida Kahlo. I tot va partir d'unes cartes d'un col·leccionista privat inèdites que mai havien eixit de Ciutat de Mèxic, i com que Frida era un artista de cap a peus, van decidir que tot això havia d'estar conduït per artistes, en aquest cas actors.
4: Ella fue artista y tenía que estar manejado por artistas. Y en este caso actores, ¿no? Pues que te guíen a la emoción. Pero luego hay artistas en todo lo que hay en esta exposición. Hay un dramaturgo que ha hecho los guiones de la experiencia y de los vídeos. Hay una persona que se ha dedicado a hacer la música, un compositor. Hay un doblaje de una actriz mexicana que son la de los vídeos. O sea, todo lo que rodea son gente artista como Frida Kahlo. Y nos parecía muy importante para

0: I no, avui no és divendres, però ja que, com saben, a partir de dijous ja emetem en este espai de 2:30 a 3 un especial pel Mundial, doncs hem decidit adelantar un poc el que és el rebost, que ja no tornarem a obrir les portes d'aquest rebost de la Comunitat Valenciana fins a setembre. Teníem que fer-ho avui, sí o sí, perquè el que els anem a contar no s'ho poden perdre. 26 mostra de cuina marinera de la Vila Joiosa, com no anàvem a fer un paronet en este programa per a poder obrir les portes d'este rebost del Mediterrani que té de producte, diria jo. Marta Llinares, bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Begoña, què tal?
0: Productes del nostre Mediterrani, cuinat pels nostres chefs. Oh, quina meravella.
1: Així és. Això són els dos ingredients fonamentals de la mostra de cuina marinera de la vila. El producte fresc, el que arriba cada vesprada a la llotja de la Vila Joiosa, i a més les mans dels chefs.
0: Exacte.
1: I dels cuiners i cuineres dels restaurants de la nostra ciutat, que posen en valor el producte i a més també posen en valor el patrimoni, el riquíssim patrimoni gastronòmic que té la vila en quant a receptes tradicionals, que algunes van actualitzant-se, altres en versions tradicional, però ahí veiem eixa maestria dels chefs.
0: Doncs si et sembla, anem a parlar-ho, no?, amb Rosa York, la regidora, precisament, per a que ens conte tots els detalls. Rosa, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, com esteu?
0: Molt bé, amb ganes de descobrir alguns detalls del que és esta mostra, que comença ja, el 8 de juny, és a dir, ja ha començat fins al 14 de juny. Conta'ns un poc sobre esta nova edició.
2: Bueno, pues és una edició que sí que és veritat que és la número 26, però enguany és especial perquè per primera vegada està organitzada per la nova associació de restaurants de la vila, que es diu Vila Gourmet, i estem molt contents perquè, bueno, pues la faena, si estem rodejats de grans professionals com els que tenim en la restauració en la vida, pues segur que hi serà tot de categoria.
1: Són restaurants que any a any no van superant-se, Rosa, i mostrant el que ofereixen cada dia a tots els comensals, a tots els clients, però també que veuen en la mostra un espai perfecte per a mostrar receptes novedoses i un poc distintes i més elaborades, podríem dir.
2: Així és, Marta, com dia Begoña abans, pues lo que fem al final és promocionar el nostre producte estrella, que és el producte de la cofradia de pesca de la vila, producte quilòmetre zero, que poden la gent pot trobar-lo tant al mercat com a la pròpia llotja, i després el saber fer de tots els professionals que estan darrere dels fogons dels restaurants, que combinen el producte, combinen la tradició i combinen també les tècniques i les novetats de la cuina, que fan que este tipus d'evento siga molt atractiu per a poder sentar-se i disfrutar d'un dinar o un sopar així en la vila.
0: Clar. De fet, els menús que ja tenim un poc entre mans per a decidir o anar provant-los tots, si volem, compten dels entrants, dels principals i dels postres. Per exemple, ve comprar sí que tots els seus plats, per exemple, amb eixa tollina, gamba blanca, navaixes, cigales, el principal, el polp, el postre, xocolates, vilers... És a dir, tot un compendi, una experiència en si, no?, de gaudir de la gastronomia, dels productes locals i com estan cuinats per aixòs chefs. No sé si tu has pegat una miradeta, Rosa, per tots els menús. Difícil d'elecció, no? Però tenim molta varietat, això sí.
2: Molt difícil i molts pocs dies per tota l'oferta que hi ha. Però, bueno, ahí sempre quan arriba la mostra, pues t'entren ganes d'anar a lo segur, que és el que més coneixes, però també és una bona oportunitat esquadrinyant una miqueta els menús que han preparat d'intentar descobrir noves coses, noves propostes, i jo crec que està tot molt equilibrat entre, com dia, el producte, la tradició gastronòmica vilera i les mans dels nostres chefs.
1: Rosa, parlem evidentment con dia Begoña, no?, de tots aquests productes de la llotja, no?, la varietat evidentment de peixes total, no?, com tota aquesta varietat que cada dia arriba de la mar, però hem de destacar aquesta gamba blanca de la vila, que torna a ser quasi protagonista també en tots els menús.
2: Així és, la gamba blanca és un producte que pues, s'agarra molt així i té una qualitat increïble. I és, a més, un producte molt versàtil que pues, des de fer-la quasi crua fins en arròs tens moltíssimes possibilitats d'afegir-la a qualsevol recepta i continua sent i jo crec que seguirà sent com el producte estrella de la mostra.
0: M'encanta perquè estic veient les propostes, clar, a mi ja a estes hores a més em fa la boca aigua, perquè per exemple tenim també els productes, però tractats com deien per aixòs cuiners, per exemple la proposta de Kiyomu Izakaya, que ja hem parlat en ells en alguna ocasió, Marta, pues més enfocada a eixe estil més japonès, no? En una adaptació del producte que tenim així, o altres propostes pues, més, pot ser més clàssiques o més tradicionals com puga tindre el Hogar del Pescador o Casa Marta, no? Quants són en total i sobretot pues, quines varietats podem tindre, no? En les mans de cada xef?
2: Aixina és, al final tenim pues, 11 propostes que jo crec que és un abanico que mostra molt bé el que és la cuina ara mateix a les propostes de restauració en la Vila Joiosa i van des de, pues, recorda aixina de memòria, des del restaurant Cabanón en la platja,
0: sí,
2: en proper de les casetes de colors d'ahí de la platja centro,

0: Marta, de Roca, dins del casc històric, Made, Hogar del Pescador, el restaurant del Club Nàutic en la zona del port, el Pòsit, el Kiyomu, este japonès que ja és molt conegut en el voltant del mercat, el Son de Mar en la zona de l'Arsenal, la Taverna Marinera 314 en l'Avinguda del Port i el Trèvol, que està en la zona de la platja del Torres.
1: Vaja, que és una gran oferta la que tenim, i en diferents llocs de la ciutat.
2: Això és, a més, anava a destacar això, que a més de l'oferta gastronòmica, que ja és significativa, quan puguem fullejar els menús, els nostres oients ho comprovaran, i si els poden tastar ja molt més, evidentment, ho comprovaran millor, però hem de dir que també els llocs on estan aquests restaurants, jo crec que tots ells tenen encants, són enclaus privilegiats de la vila, tant la part, els restaurants que estan en la zona del Port Pesquer, com els de la platja Centre, no? Inclús el de Roca, que està dins d'una muralla renaixentista, i a més el Trèvol, també en una platja paradisíaca. Rosa, jo crec que estaràs d'acord amb mi que també els llocs són privilegiats, no?
0: Sí, la veritat és que si desplegues el mapa tenim cada uno en un puesto ideal i també pues, molt bonic també de descobrir, no?
1: Així és, doncs Rosa Llorca, segona tinent d'alcaldia i regidora de Turisme, Patrimoni Històric, Comerç, Comunicació de la Vila Joiosa. Moltes gràcies per atendre'ns de nou. Anem a recordar del 8 al 14 de juny, 26 mostra de cuina marinera a la Vila Joiosa. Tenen tota la informació a les xarxes i a la web per a poder reservar i planificar i aquesta escapada gastronòmica que no es poden perdre.
0: Pues moltes gràcies i vos esperem a la vila.
1: Ahí ens vegem, Rosa, gràcies.
2: Gràcies, Rosa. Adéu.
1: Ai, quina fam m'ha entrat, Marta, però bé, promptet estem per allí, que l'estiu em ve molt fort a la Vila Joiosa. Així que no ens anem a perdre la mostra i tampoc les festes que en juliol ja estem bé per ahir de nou. El que farem serà fer un paronet al Mundial. Demanarem permís a Madrid per a que ens deixen parlar a tota la comunitat de les festes de la vila. Així que prompte tornem a xerrar, companya.
2: Pues estarem esperant-vos, perquè per a les festes ja sí que vos volem així.
1: Ahí estarem. Gràcies.
2: Gràcies, adéu.
1: Adéu. Perquè sí, tanquem les portes del rebost, com dèiem, per ara, perquè al setembre o quan només puguem i la programació ens ho permetisca, les tornarem a obrir, que tenim molt que contar-nos també del productes que tenim a la Comunitat Valenciana. I avui al programa ja no tenim temps a més, ho deixem així, tornem demà a les 2:30. Continuen ara pues, amb Onda Cero, en Por Fin i Jaime Cantizano, que tinguem una vesprada. Adéu.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas tardes, 3 minutos a las 3. Resumimos el día. El Papa en Barcelona ha iniciado ya en la catedral su segunda etapa de la visita a nuestro país. Primer acto y primer gesto en su homilía, que ha pronunciado en castellano y en catalán, y ha centrado en la unidad. Llamamiento a los catalanes a construir armonía más allá, les ha dicho, de toda polarización.
6: Que esta ciudad y esta región son un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
4: Harmonia i comunió més enllà de tota polarització. Martes de Consejo de Ministros, després de la ovació de ayer en el Congreso al Papa, la portavoz del Gobierno, Elma Sainz, dice que ve en el pontífice un aliado y en sus palabras un aval a la política migratoria de Sánchez. Cada cual se queda con el mensaje que mejor le viene. De la libreta de Leire 10 y la supuesta reunión con Sánchez, insiste la portavoz en el mensaje de tolerancia cero ante la corrupción.
7: Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díaz, 10, y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de 10, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
4: De las novedades judiciales del día, la UCO ha entrado en la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, dependiendo

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: El PP obre expedient a Jorge Bellver, que és l'actual director general de Transparència de la Generalitat. Ho fa després que l'Audiència de València hagi confirmat en les últimes hores la seva imputació al cas Assut de corrupció política. El PSP de PSOE demana ara que siga cessat també del govern valencià. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Actualitzarem, com és costum ja, tot sobre la vaga educativa. El ministre de l'Interior, per cert, acaba de referir-se al brutal espentó contra el terra que un policia va propinar a una manifestant. I els esports molt pendents de l'Almeria-Castelló, duel decisiu per als orelluts. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. En un impàs, podríem dir, ens trobem ara mateix pel que fa a la vaga educativa indefinida, un impàs entre el preacord d'ahir entre sindicats i Conselleria d'Educació i la jornada de dijous, que és per a quan s'espera la següent mesa de negociació amb el sí o amb el no del professorat a eixos punts. D'entrada, les entitats sindicals han rebut avui l'últim document amb les propostes de la Generalitat per a que els seus afiliats, els seus simpatitzants, puguen analitzar i debatre'l. També volen fer una consulta sobre com continuaran les mobilitzacions fins que s'aconseguisca arribar a un acord que desconvoque la vaga indefinida que, recordem, dura ja 5 setmanes. Amparo Piqueres.
2: La Conselleria i els sindicats s'han emplaçat a una nova mesa negociadora este dijous. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, espera que es continuï dialogant per a desbloquejar la protesta.
3: Si tots tenim l'educació com la primera qüestió, té que ser fàcil arribar a un acord. Es poden fer millores, es poden matisar qüestions. Evidentment, ahir va ser una jornada maratonana de diàleg, d'enteniment, i jo que convide que totes les parts seguisquen en aquesta línia.
2: La majoria sindical d'STPB, Comissions Obreres i UGT mantindran la consulta oberta durant 24 hores perquè es pronuncien sobre el seu contingut i sobre la vaga.
1: El professorat, mentrestant, es manté al carrer 8 de maig, per exemple, a Benidorm, per a fer-se vore davant el veïnat internacional en una manifestació amb algun incident organitzatiu. Onda Cero, la Marina Baixa, Esperanza Gallego.
4: La manifestació partia del parc de Folletes amb l'objectiu de passar per alguns dels carrers més cèntrics de Benidorm. Però com es comenta el docent Eduardo Alcoriza Domínguez de l'IES Bernat de Sarrià, això no ha succeït i ha tingut que transcorrer també per alguns carrers secundaris de la ciutat de Benidorm.
5: Entonces ha habido determinados tramos en que ha sido un poco una pena porque no, la policía no ha accedido a que pudiésemos recorrer, digamos, el centro del pueblo para poder acercar las reivindicaciones a las familias de aquí de la ciudad, que es nuestro objetivo principal.
6: Queremos visibilidad, en Benidorm somos una capital turística.
4: La manifestació a Benidorm, per ser una destinació turística nacional i internacional, buscava traspassar fronteres i que s'escoltaren més enllà de l'àmbit local o autonòmic.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de referir-se a eixe espentó contra el terra que un agent de la Policia Nacional va propinar fa només uns dies a una manifestant davant la Conselleria d'Educació. És la primera vegada que es pronuncia públicament. El ministre parla d'un fet reprobable, però puntual.
7: Un colectivo formado por decenas de miles de personas en el que también pueden aparecer comportamientos puntuales que no se corresponden con lo que se espera de ellos. Comportamientos puntuales, vuelvo a decir, puntuales, que cuentan con nuestro rechazo y para los que existen mecanismos oportunos para poder actuar.
1: L'altra notícia del dia, que és a més d'estar

0: La vesprada, l'avançadament titulars passa pel PP. El Partit Popular ha obert expedient a Jorge Bellver, que és l'actual director general de Transparència de la Generalitat, després de confirmar-se la seva imputació al cas Assut de corrupció política. S'hauria beneficiat Bellver de mossegades a canvi d'adjudicacions d'obra pública quan era regidor d'Urbanisme amb Rita Barberà a l'Ajuntament de València. El president de la Generalitat i líder del PP a la comunitat, Juanfran Pérez Llorca, veu esta obertura d'expedient com una conseqüència lògica.
1: Pero lo lógico es que eso se lo suspenda de militancia en el Partido Popular, siempre respetando la presunción de inocencia, hasta que se confirmen si esos hechos pues, son así o no lo son.
0: El Partit Socialista veu bé la suspensió de militància de Jorge Bellver, però ho considera insuficient. El seu síndic, José Muñoz, demana a Pérez Llorca que el cese també com a director general de Transparència de la Generalitat.
2: Lo que es malo para el Partido Popular y por eso se le suspende de militancia sí que es bueno para los valencianos y por eso se mantiene en el Consejo. No tiene ningún tipo de lógica política, ¿no? Por tanto, entendemos que lo siguiente que hará Pérez Llorca será cesarlo como director general.
0: La jutgessa de la Dana ha tornat a preguntar l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, si aportarà voluntàriament els missatges i les telefonades que va intercanviar el dia de la barrancada una vegada que s'ha acceptat la personació de Mazón a la causa judicial. Demà dimecres declararà al jutjat la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, també consellera de Serveis Socials. Les associacions de víctimes han anunciat ja una concentració coincident amb l'entrada de Camarero al jutjat. Per cert, que el govern central ha anunciat avui que concedirà la Creu d'Or de l'Ordre Civil de la Solidaritat Social als serveis socials municipals de les localitats ubicades a la zona zero de la catàstrofe.
3: Fer vida al carrer, les terrasses, baixar al parc, preferir l'horari d'estiu, són coses molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar llaunes, brics i envasos de plàstic en el groc, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
4: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
0: Són les 7:26. La Conselleria de Sanitat ha presentat avui el nou sistema públic d'entrega a domicili dels sensors i del material de monitorització de glucosa per als pacients amb diabetis, que són uns 27.000 en esta situació, que ara podran, per tant, ser tractats a casa sense acudir al centre de salut. Es tracta d'un servei propi, no externalitzat i dotat amb 38 milions d'euros. El conseller Marciano Gómez explica que este dispositiu vindrà acompanyat de més millores.
5: Pero además, en esta edad de ingeniería, vamos a hacer formación en educación diabetológica a los pacientes. Pero además, también está constante y permanentemente conectado con los sistemas informáticos de los equipos, tanto de atención primaria como de endocrinología, del Sistema Valenciano de Salud, para que en cualquier momento el médico de equipo de atención primaria o el endocrinólogo pueda saber cuál ha sido la trazabilidad de la glucemia en el paciente.
0: Ja contarem a la brújula d'ahir ixes boies antimeduses dissenyades per un equip d'investigadors de la Universitat d'Alacant. Ho contarem ràpidament, de manera curta i amb poc de temps, i per això, per explicar-ho com cal, tenim avui al telèfon César Bordeore, és professor del Departament d'Ecologia de la Universitat d'Alacant i, a més, codirector de la Càtedra del Mar de la Universitat d'Alacant i la Politècnica de València. César, bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada.
0: Nosaltres, César, ho simplifiquem com a boies antimeduses, però de què es tracta realment?
6: Realment és un dispositiu, que és un generador de camps electromagnètics, per a aconseguir un canvi en el comportament de les meduses quan s'apropen a aquest camp electromagnètic que nosaltres generem, que està dissenyat a postres per a modular la natació de les meduses.
0: Visualment, César, com és? És a dir, s'assembla, per exemple, a les boies grogues que limiten la zona de bany?
6: Sí, o... de fet, sí. Hi ha alguns mitjans de comunicació que ens han demanat una foto de la boia. Clar, la boia, l'exterior pot ser qualsevol tipus de boia comercial. Nosaltres el que tenim és una electrònica BIM. Aquesta electrònica són unes bobines. Unes bobines és com si fos... alambre de cobre, uh-huh. Fil d'alambre de cobre, que està a l'igual des d'un cilindre i segons el número despides que té, de voltes que té, el professor podem aconseguir aquesta alteració de comportament que és el que busquem.
0: M'agradaria que enfatissàrem, sobretot, César, en que no els causa cap tipus de mal a les meduses, no? No experimenten dolor ni res, no?
6: No, simplement... No, l'equivalent seria... Imagina que estàs... de fet, sí que s'utilitza per a... que no vagin, no sé, gavines a algun lloc, no? I se fa un soroll, o fins i tot alguns ultrasons en alguns insectes. En aquest cas, no és un ultrasó, sinó és un camp electromagnètic, que aquests animals són capaços de detectar-los. No els agrada per lo que fora, i o bé paren de pulsar, o bé anaren més de pressa, i si aconseguim que paren de pulsar, el que passa que les meduses o se'n van cap al fons o se'n van cap a la superfície, segons la flotabilitat que tinguin en aquest moment. Aleshores les eliminem de la columna d'aigua, no? Ja no estan entremig que bé ens poden picar o bé poden ser absorbides per una planta industrial que necessita aigua de la mar per a refrigerar, com pot ser una central tèrmica, una desaladora o una central nuclear.
0: I un altre dels avantatges que assenyaleu és que es tracta d'un dispositiu, aquestes boies, barates, podríem dir, no? I de fàcil manteniment.
6: Home, el preu de mercat no en tenim, perquè no es fa, es falta aquesta fase industrial, però quan tinguem la fase industrial en uns mesos ja sabrem el preu per unitat o segons l'instal·lació com siga, etc.
0: I ja per acabar, César, esta línia d'investigació acaba així o continua? És a dir, doneu per acabat el disseny d'aquestes boies o penseu ara, no sé, en
6: no,
0: possibles millores futures?
6: Continua. De fet, continua per una banda... una qüestió estrictament biològica, és per què una medusa és capaç de detectar aquest canvi electromagnètic i com afecta la seva natació, per què, aquesta part biològica no s'ha estudiat mai. I després una part de ciència aplicada a què infraestructures i a què usos humans se podria utilitzar baix de mar, no?
0: Doncs és un dispositiu nou, innovador, que du la signatura de la Universitat d'Alacant i també la de la Politècnica de València. Hem parlat amb César Bordeoere, és professor del Departament d'Ecologia de la d'Alacant i codirector de la Càtedra del Mar amb la Politècnica. Gràcies, César, per estos minuts. Amb
6: gràcies a vosaltres. Només comentar que l'altre codirector de la Politècnica de València és Jaime Lloret, és especialista en tecnologies i en telecomunicacions.
0: Ahí queda també ixe nom. Gràcies, César.
6: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Un jutjat d'Oriola ha imposat una pena de 5 anys d'expulsió del territori nacional a l'home que va matar fa poc a patades el gat de la seva parella al mig del carrer. Ja va ser condemnat per violència vicària i per maltractament animal. Onda Cero al Baix Segura, Esther Sánchez.
7: Según ha informado la Policía Nacional, este hombre ha sido detenido tras conocerse la sentencia este lunes, de modo que se procederá a su traslado a Colombia, su país de origen, en las próximas horas. Los hechos ocurrían el pasado mes de abril, cuando el varón de 29 años pateó hasta causarle la muerte al gato de su pareja en la calle Jacarilla de Torrevieja. La mujer interpuso una denuncia por violencia vicaria, es decir, la que es ejercida contra los seres queridos de la víctima para causarle el máximo daño, en este caso, un animal de compañía.
0: I l'incendi d'un camió frigorífic ha obligat a tallar este migdia l'AP7 al seu pas per Sagunt en direcció Castelló durant unes 2 hores. Les flames han acabat pràcticament amb tot el vehicle i no hi ha hagut, això sí, cap dany personal. L'autovia ha sigut reoberta 2 hores després i es pot circular per ella amb normalitat ja. Esports en clau valenciana amb Sergi López. Hola, Sergi, bona vesprada.
8: Què tal? Bona vesprada, Ramon.
0: Molt pendents avui del Castelló, sí? Que avui no ascendirà, veurem si ho farà, però de moment avui té un partidàs contra l'Almeria.
8: Sí, bé, t'ho ha xivat ahir Eduardo Esteve. Sí, correcte, a la informació. Sí, estem molt pendents del Castelló. L'equip de Pablo Hernández que juga avui a les 9 davant l'Almeria. Anem a veure si poden fer bo aquest empat amb el gol de Vigarni, però han de guanyar l'Almeria. És un partit complicat i si guanyen accedirien evidentment a la final d'aquest playoff d'ascens per estar a la màxima categoria. L'última hora de Castelló ens la conta com sempre Víctor Frank. Què tal? Bona vesprada.
9: Sergi, què tal? Bona vesprada. I és que després de l'empat a 1 del passat dissabte en l'estadi municipal de Castalia no li val altre resultat que no siga la victòria a l'equip de Pablo Hernández per tal de poder estar en la final per a l'ascens a la primera divisió. No s'esperen canvis en un conjunt a l'Albinegre que estarà recolzat per vora 500 aficionats que han viatjat des de la capital de la Plana per estar junt amb l'equip aquesta nit en Almeria.
8: Gràcies, Víctor. Farem força, evidentment, per a que el Sorelluts estigui en la pròxima temporada a la màxima categoria i veure se duel, Castelló-Vila-Real.
0: És que seria brutal,
8: Des de la temporada 80... Pam-pam, Orelluts, sí. Des de la temporada 80-81 no estava el Castelló a la màxima categoria. Fa molts anys que no està el Castelló a primera divisió i seria un duel molt xulo, a la província
0: brutal
8: de Castelló. Per més, també estem del bàsquet. Això serà demà, però avui han parlat Sergio

0: nuestras ventajas e intentando minimizar todos los errores que hemos ido teniendo a lo largo de la temporada para llegar a la mejor forma posible a este final de tramo.
1: I anem a veure com arriba València Bàsquet. El que sí que puc assegurar és que l'ambient va ser de dia gran. No sé si acabarà omplint-se el Roig Arena, però sí que te puc dir que l'ambient va ser de dia important per a València Bàsquet. Anem a veure si aconsegueixen omplir ese Roig Arena. Són 15.600 espectadors. Ja s'ha aconseguit en diverses ocasions i, evidentment, és un dia per a intentar buscar un nou ple. Sí. Divendres és el segon partit, després la sèrie ja viatja a Badalona. L'últim hora en la capital il·licitana en Elx, en la costa, el nostre company Felipe Canals. Què tal? Bona vesprada.
2: Buenas tardes. El futbolista del Elche, Buba Sangaré, ha sido citado por la selección española sub-19 para la prelista del europeo. Aspira el lateral derecho, recién firmado en propiedad hasta 2031 con el club franjiverde, a estar en la lista definitiva para el campeonato. Si lo está, todo apunta a que iniciará la pretemporada a las órdenes del entrenador, que escoja a Cristian Bragarnik para el banquillo del Elche un poquito más tarde.
1: Gracias, Felipe. El último hora a la capital, a la cantina, en la costa. David Esteve, ¿qué tal? Buena vesprada.
3: Buena desprada, cambios a la vista en el cuerpo técnico de Beto Compain. El técnico blanquiazul tendrá que recomponer su cuerpo técnico después de que Pablo Fernández, el preparador físico, no vaya a continuar en la entidad alicantina. Tampoco lo hizo David Vilanova, que anunció, el que era su segundo entrenador, su marcha hace unos días. Así que va a ser Alberto Segarra el segundo entrenador y se busca preparador de porteros y también preparador físico.
1: Gràcies, David. Canvis, per tant, a l'entitat herculiana. Anem a veure com afronten la pròxima temporada amb l'objectiu, novament, de l'ascens. Anem a veure si ho aconsegueixen.
4: Doncs pendents avui del Castelló i demà ja ho estarem del València
1: Bàsquet. Setmana de bàsquet, també de play-offs, evidentment, d'ascens a la màxima categoria. Setmana d'esport, en directe.
4: Sí, gràcies, Sergi. Adéu.
1: Adéu.
4: I poques novetats, un dia més pel que fa a la informació de l'horatge. Ací, a casa nostra, els núvols de primera hora del matí han acabat a poc deixant pas a un cel menys nuvolós al territori. Descens a més de les temperatures màximes, encara que hem arribat a superar els 30 graus en les hores centrals d'avui dimarts a les comarques del sud, a punts com ara Altea, Villena o Oriola. Pel que respecta a les mínimes, no han patit grans canvis, encara que les primeres nits tropicals semblen haver-se consolidat ja esta època de l'any al litoral de la comunitat. Així està la Comunitat Valenciana a 9 de juny de 2026. Continua la ràdio en directe, continua la brújula, així a Onda Cero. Molt bona vesprada.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Onda Cero València. Mira que...

0: El Ràdio Estàdio fem ara fins a les 9 de la nit amb el temps per a la informació esportiva a la Comunitat Valenciana. En un dia, el d'avui, en el que el València ha presentat la seva campanya d'abonaments per a la propera temporada. Ara, en uns moments, se'ns dona tots els detalls i l'última hora del conjunt valencianista Víctor Lluc. Però en un dia també de futbol, perquè en poc menys de 10 minuts arranca el segon partit de la primera eliminatòria per a l'ascens a la primera divisió. El Club Deportivo Castellón juga en Almeria, on els homes de Pablo Hernández saben que tan sols els val la victòria per estar en la gran final per a l'ascens a la màxima categoria del futbol nacional. En joc, per tant, que el futbol valencià tinga 5 equips en la màxima categoria la propera temporada, el que seria un fet històric i sense precedents. Tenim també prèvia de bàsquet perquè el València comença demà la ronda semifinal davant del Joventut del gran Ricky Rubio. Així que anem, com sempre, a cada emissora de Onda Cero al llarg de tota la Comunitat Valenciana per a conèixer-hi a última hora. Arrenquem per Onda Cero València. Des de la capital del Túria ens porta la última hora Víctor Lluc. Víctor, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Efectivament, avui és el primer dia de la campanya d'abonaments del València de cara a la pròxima temporada. No hi haurà noves altes i únicament es contempla la renovació dels abonaments de l'actual temporada, que són més de 40.000. De fet, avui ja arranca esta jornada amb l'esport publicitari que ha publicat el València, apel·lant a l'últim any a Mestalla, tocant, evidentment, un poc la fibra sensible amb un viatge per la història des de que Mestalla va començar fins a esta, que serà l'última temporada del vell Coliseu valencianista. Ja ho comentava en el dia d'ahir, es mantenen els preus base de la temporada passada, però els descomptes disminueixen, de manera que l'increment del preu final serà un poc superior al de la temporada anterior. Tot això, el club espera que pràcticament el 100% dels abonats renoven l'abonament de cara a esa última temporada al camp de Mestalla. Hi haurà també, per cert, noves altes únicament a la grada d'animació al voltant d'unes 200 incorporacions que començaran d'ací a un parell de setmanes. Al marge d'això i pensant ja en el mercat, el València li ha fet una nova oferta a Guido Rodríguez per a que renove. L'última proposta va ser de dos temporades, una oferta que el futbolista argentí va rebutjar i ara el València posa damunt la taula dos temporades més, una tercera opcional. És un dels objectius prioritaris per a la plantilla de Carlos Corberán. I en bàsquet estem davant la prèvia dels play-offs pel títol de la Lliga Endesa, semifinals entre València Bàsquet i el Joventut de Badalona. Demà, a partir de les 8 de la vesprada, es disputarà el primer partit al Roig Arena davant el conjunt de rival. Parla un dels jugadors del conjunt taronja, Sergio de la Rea.
2: Bueno, sí que es verdad que podemos ser previsibles en cierta manera, pero eso también es un arma porque creo que de esta forma también podemos potenciar nuestras habilidades lo máximo posible y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, potenciando nuestras ventajas e intentando minimizar todos los errores que hemos ido teniendo a lo largo de la temporada para llegar a la mejor forma posible a este final de tramo.
1: Recordem, primer dos partits al Roig Arena, demà el primer i el segon serà el divendres.
0: Bueno, pues sort per a l'equip de Pedro Martínez de la Rea contra Ricky Rubio, Caserres, passat, present i futur del bàsquet nacional. I a la província de Castelló, pendents d'un Club Deportivo Castellón que ja està a punt a d'aquestes hores de saltar a la gespa de l'estadi d'Almeria, on en 5 minuts arranca el partit de tornada de la semifinal per a l'ascens. En l'anada a Castalia, el passat dissabte, cal recordar que van empatar un gol, amb lo que avui sols els val guanyar perquè, en cas d'empat final, passaria a la final el millor classificat en la Lliga regular, que en aquest cas, si per desgràcia, per al Castelló seria el conjunt almerienc. De la il·lusió que es viu a la capital de la Plana, on busquen tornar a primera divisió 35 anys després, parla el tècnic Pablo Hernández.
3: Sí, lo dije en la previa, ¿no?, del otro día, cuando me preguntaron un poco por la experiencia, ¿no? Al final, es verdad que a lo mejor somos un equipo que no tiene esa experiencia que otros equipos sí que tienen en estas situaciones, pero como dije, no, estoy muy tranquilo por cómo he visto a estos chicos durante toda la temporada, con su mentalidad, su ambición, su ilusión, y sé que eso muchas veces suple a esa experiencia, ¿no? Y eso, con el resultado otro día, no lo hemos perdido, a los jugadores mentalizados y creyendo que podemos ganar esta eliminatoria, y eso me hace, como digo, ¿no?, estar tranquilo y saber que los jugadores van a ir a Almería a dejarse la vida y a intentar de la vuelta al eliminatorio.
0: Un partit que, si estan en la província de Castelló i el volen escoltar, el tindran íntegrament a través de la 88.7 de la freqüència modulada, a més també a través de les aplicacions mòbils i de la web de Onda Cero en Castelló. Els de la Plana, per ser recolzats per vora 500 aficionats del conjunt albinegre que van estar en les grades. I en el Villarreal, pendents també del futur, en aquest cas, de moltíssims canterans després del no ascens del filial a segona divisió. Cal recordar que en la nova normativa, no únicament per al Villarreal, sinó per a tot el futbol espanyol, aquesta propera campanya es van a poder seguir molts menys futbolistes que al llarg de les últimes campanyes.